0: 12 y 37 minutos. En 2025, la población joven balear de entre 16 y 29 años representaba el 18% de la población, es un total de 192.300 personas. De este total, solo consiguió emanciparse durante 2025 un 8%. Es una cifra porcentual que se reduce a la mitad en comparación a 2024. Son cifras del Observatorio del Consejo de la Juventud, que además señala que la tasa de emancipación media en el conjunto del Estado duplica a la de Baleares, situándose por encima del 15%. Baleares está muy por debajo de la media española cuando hablamos de emancipación y por encima cuando hablamos de empleo. La tasa de desempleo se sitúa en el 12% en Baleares, mientras que la media española de población joven desempleada está por encima del 17%. Hay más jóvenes con trabajo en Baleares y muchos menos que puedan emanciparse. Pau Emili Muñoz es el presidente del Consejo de la Juventud aquí en las Islas. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Solo el 8% de la población joven de Baleares logró emanciparse en 2025. ¿Y cuánto desciende esta cifra con respecto al año anterior y qué lectura hacen?
1: Bé, pràcticament baixa a la meitat. L'any anterior han de distingir entre el primer semestre i el segon, o sigui, els Balears, perquè, clar, el segon és temporada turística, ve molta gent a fer feina, molta gent jove a fer feina, que ja ve emancipada, per tant, diguéssim que serà més realista que tenim el primer trimestre, i l'emancipació està al voltant d'un 15%. Llavors, ara és un 8%, nosaltres ja vàrem advertir que segurament baixaria del 10%, i des del 2021 que fèiem l'Observatori d'Emancipació, cada 6 mesos anem avisant de com va baixant, no ha hagut cap trimestre que hagi pujat el percentatge d'emancipat respecte en el trimestre de l'any anterior. Per tant, la situació és molt greu, nosaltres ja estem avisant molt d'anys de que és una situació molt límit i no s'estan fent mesures per revertir-ho ni per aturar-ho.
0: Qual era la xifra de 2021?
1: La xifra del primer trimestre del 2021 era una emancipació d'un 16,2. Després, després el 2023 era un 18, perquè el que dèiem el segon semestre, després després va tornar a baixar a menys d'un 16, el darrer que tenim és d'un 15 i pico, i ara és un 8.
0: Desde luego es una situación muy preocupante, es una cifra que prácticamente desciende hasta la mitad. Solo el 8% de la población logra emanciparse. Población joven que establecen entre los 16 y los 29 años. ¿Mejora la tasa de emancipación si incluimos en esta población joven a los de entre 30 y 34 años?
1: Millora un poc, però tot així estem molt per davall la mitjana europea i molt per davall la mitjana estatal, també. Si és Balears, les dades que tenim ara és que la gent jove és la que més ocupada està, és a dir, si és Balears és la comunitat autònoma que més gent jove té fent feina, i tot i així no és possible l'emancipació, no només no és possible, sinó que va baixant les possibilitats d'emancipar-te. Per tant, els joves ja fem tot el que podem i tot i així no és suficient.
0: ¿Qué tan lejos estamos de la media estatal en la tasa de emancipación?
1: Les dades estatals estan per damunt de 15, diria. Ara li dic de memòria, no ho tenc. Ja nosaltres ens centrem de esas Islas Baleares.
0: Sí, bueno, estamos por debajo de la media estatal, como dicen, esa tasa de emancipación, pero efectivamente hay otra tasa, la que nos habla del desempleo, que en Baleares está en un 12,6% y en España está en el 17%. Por lo tanto, hay población joven, hay un mayor número de población joven con un empleo, sí. Pero a la contra tenemos que son personas con un trabajo que no pueden emanciparse.
1: Es más, quasi un 50% d'aquesta gent jove que fa feina està sobrequalificada per la feina que fa. I si comptéssim tota la gent que se'n va de les Illes Balears a fer una feina per la qual sí que està qualificada i no la fa aquí, jo estic convençut que el percentatge seria molt més gran. Per tant, la situació, és a dir, moltes vegades, no, els estadistes diuen que les dades se poden mirar d'una manera positiva o negativa la mateixa dada. Nosaltres ho estem intentant mirar de totes les maneres i no hi ha cap dada que ens indiqui o que ens doni un poc d'esperança, sobretot també veient les mesures que s'estan prenent per intentar, és que no diré ni revertir ni res, sinó sobre mesures en qüestió d'habitatge que òbviament no són suficients, i no són suficients per motius o opinions polítiques, no són suficients perquè tenim les dades de davant i veiem que no ho són.
0: ¿Qué perfil de joven es el que forma ese 8% que logra emanciparse antes de los 30 años?
1: No tenim dades de perfils concrets. El que sí que veiem és que d'aquesta gent que s'emancipa, més de la meitat es compartint pis. Per tant, ho comptem dins emancipats, però si tu llogues una habitació, fins a quin punt això és l'emancipació que estem cercant? I a banda, nosaltres suposant que sí que se pot emancipar, que és aquest 8%, és perquè té propietats o ajudes de la seva família que li permeten poder viure o tenir un habitatge.
0: Claro, porque además otro de los indicadores que mostráis en el observatorio es que el coste del alquiler, que ahora está por encima de los 1.500 euros de media en Baleares, representa el 124% del sueldo medio de la población joven. Claro, es un imposible. Una cifra que, por cierto, también aumenta de forma muy considerable.
1: Claro, es un 124% de sou per pagar un lloguer. Després has de menjar, has de tenir aigua, i has de tenir llum, com a mínim, no? Llavors, i si després ja xerrant de tenir un cotxe i tenir benzina, ja és una altra cosa. I per tant, és impossible. I després, no se pot llogar. Anem a mirar més si se pot comprar un habitatge. Els joves han d'estar 26 anys de la nostra vida estalviant el 100% del sou per poder comprar un habitatge. D'acord? Això vol dir que un bebè que neix se posa a fer feina des del primer dia que neix, i no, quan tingui 26 amb un sou mitjà, quan tingui 26 anys se podrà comprar un habitatge. Òbviament, a l'estat espanyol tenim una llei que no permet a gent fer feina abans dels 16 anys, per tant, feia números, ja veus com se complica i a on està la mitjana de gent que se pot emancipar.
0: Con esos números que hacen, estaríamos por encima de la cuarentena, ¿no? Más allá de los 40 años, lograríamos emanciparnos. Estamos hablando de medias de sueldo y teniendo la situación como está en la actualidad, ¿no? Con un precio medio de la vivienda que está en los 380.000 euros.
1: 7 anys per pagar l'entrada, 26 anys per comprar una casa. És veritat que després, si movem, si mirem a partir dels 35 anys, la taxa d'emancipació puja a un 78%, però clar, 35 anys. Que ara molta gent diu que en 35 anys encara ets jove, no. És una estratègia per, clar, si tu consideres que la gent de 35 anys encara ets jove, hi ha un imaginari col·lectiu que diu que les persones joves poden viure de manera precària i tenir un sou molt precari, i tampoc no passa res. I no és cert, això és Granada, Valls, Estora. No, escolti, no tenim persones joves en situació precària, tenim persones joves i molt d'adults que també viuen en una situació precària, i simplement moure el llistó d'allà on el que consideren jove perquè el problema sigui menys greu no arregla res.
0: Y ayudas, decía, las medidas que se están tomando efectivamente, y los datos lo avalan, no están sirviendo para mejorar la situación de los jóvenes. Hay anuncios recientes, como por parte del gobierno central, como las ayudas a esa primera hipoteca, esa primera vivienda. También hay ayudas autonómicas y centrales para las ayudas al alquiler. Pero claro, teniendo en cuenta este contexto, al final, a los jóvenes, ¿estas ayudas os permiten tener un acceso real? ¿Son ayudas realistas o ni siquiera con esas ayudas tenéis un acceso real a una vivienda en Baleares?
1: No ajuden. És a dir, una de les mesures molt vistoses, no, que s'han implantat fa poc, és una ajuda de 10.000 euros per comprar un habitatge. El preu mitjà de l'habitatge ara ronda els 300.000 euros. Entonces, si tu en tens 290, te'l podràs comprar. Si en tens 280, ja no, perquè ja no arribes. Llavors, amb això vull dir que aquests 10.000 euros no ajuden a ningú a comprar un habitatge que no se'l pogués comprar abans d'existir aquesta ajuda. Perquè, òbviament, 10.000 euros a un espai de 300.000 representa un percentatge mínim que no ajuda ningú a poder comprar un habitatge, sinó que ja el podies comprar i pues, te surt 10.000 euros més barat. Però res més.
0: Claro, se ahorran 10.000 euros los que ya podían pagarse, podían acceder a una hipoteca, claro. Pero no ayuda a emanciparse al que no lo puede hacer.
1: Exacte. I, de fet, nosaltres tenim molt clar quina seria la solució. Aquí hi ha un problema, que és que els mercats, com més grans són, més tarden en regular-se. No? Llavors, si el mercat de si Illes Balears fos un mercat illenc, un mercat balear, se regularia, més o manco, d'aquí un parell d'anys, i una família mitjana de Illes Balears se podria comprar un habitatge, no hauria de problema. Quin és el problema? Que el mercat no és balear, és europeu. Uh-huh. El mercat de Illes Balears és europeu. Per tant, el mercat és molt més gran, i és cert que d'aquí 70, 80, 90 anys, una família mitjana alemanya se podrà comprar una casa a Mallorca, perquè el mercat s'acabarà regulant. Què passa? Que una família mitjana alemanya no té res a veure amb poder econòmic d'una família mitjana mallorquina, i ibicenca, formentenca o menorquina. Per tant, durant aquests anys, que esperem que el mercat se regularà no per els residents, sinó per estrangers del nord d'Europa que tenen un poder adquisitiu molt més gran. No sé, la solució n'hi ha dues. Una, que és molt poc realista, que és, molt bé, equiparam els sous de tota la gent de les Illes Balears en el mateix nivell que la resta d'Europa, per tant, competim amb les mateixes cartes, lo qual, òbviament, no és realista, i lo segon, que sí que se podria fer, és, un, topar els preus de lloguers, i dos, restringir la compra a no residents. I aquí sí que crees un mercat illenc i ja no competeix a Europa, i per tant s'acabaria regulant. Però si no se fan aquestes dues mesures, la veritat és que no acabarán solucionando este problema.
0: Además, esto que explicas, ¿no? De que una familia media de Europa, de Alemania o del norte de Europa, ya puede acceder mucho más que una persona de Baleares. Quiero decir, es lo que está sucediendo. La compra masiva por parte de capital extranjero es una realidad. Y el libre mercado efectivamente lo permite, y además esto está haciendo que se agranden y se especule muchísimo con la vivienda, porque no todo el que compra, compra para vivir. Muchos compran para alquilar a turistas y para hacer negocio con las viviendas.
1: Es más, hay casas que només se promocionan al mercat nord-europeu. O sigui, hay casas de Mallorca que ya ni se promocionan a inmobiliàries d'aquí, sinó només en el mercat nord-europeu. Llavors, sí, el problema és aquest. Després es veurà que les reunions que nosaltres hem tingut amb el govern ens diuen, no, és que la Unió Europea no ho permet. Això no és del tot cert. Si la Unió Europea el que permet és... Si el que te diu és, tu vols restringir la compra no residents, molt bé, abans has de fer aquesta sèrie de mesures, demostrar que no funcionen, que és un llistat de mesures que es fa, demostrar que no funcionen, i després te deixarem restringir el mercat per la Unió Europea. Què passa? Que aquestes primeres mesures que s'han de fer per demostrar que no funciona, tampoc no s'estan aplicant. O sigui, no s'estan aplicant ni el primer que has de fer per solucionar el que la Unió Europea te diu per solucionar el problema de l'habitatge. No, si no s'aplica ni això primer, no podrem veure si realment se pot aplicar una solució o no. És un llistat, no són moltes, són un parell que s'han d'anar aplicant. Els problemes que, clar, se tarden anys en aplicar aquestes mesures. Ho varen calcular, no recordo de tant quants anys, però se tarden anys. Què passa si no mos hi posam? Això, la pròxima vegada que presentem l'observatori pot passar d'un 8 a un 6 i després un 5 i després no haurà cap jove emancipat d'aquí un parell d'anys.
0: Además, el 8% nos habla de la situació en Baleares de la població jove en 2025. Este 2026, lo que ha hecho la vivienda es seguir subiendo. Seguir escalando. Los salarios de los jóvenes se mantienen en los mismos niveles, por lo tanto, solo nos queda pensar que esta cifra va a seguir bajando.
1: Efectivamente, el salario jove creo que va a pujar del 24 al 25 al voltant d'un 4%, però és que l'habitatge va pujar quasi un 11%. Mm. Això es puja més del doble, molt més del doble, l'habitatge que els salaris. Això, clar, nosaltres traiem dades de l'any anterior, perquè tardem un any en recollir totes aquestes dades. Clar, no tot el que preveiem és l'any que ve, quan treguem les del 2026, seran encara molt pitjors. Mm.
0: La situación laboral de la población joven tiene, lógicamente, o debería tener una relación estrecha con las posibilidades de emanciparse, pero los resultados que estamos comentando y que desprende este nuevo informe refleja que tener un empleo no les garantiza emanciparse. Una población joven que, además, como señalabas, muestra un nivel más alto de estudios superiores, que muestra una tasa inferior cuando hablamos de desempleo. Hay mucha más población joven en Baleares con un empleo y ocupada que en el resto de España, pero desde luego es una población joven más formada, más preparada, y aún teniendo un empleo no consigue emanciparse. ¿Cuál es la alternativa para estos jóvenes? ¿Se están marchando los jóvenes de esta comunidad autónoma?
1: Sí, sí, sí, se están anant. Es veure, no només se n'estan anant la gent d'aquesta comunitat autònoma, se n'estan anant un 80% de la gent que arriba. És a dir, de joves que arriben a les Illes Balears per trobar una feina, el 80% se'n tornen a anar. Veuen que aquí no poden trobar una feina i se'n van. És a dir, no només no poden trobar la feina a joves de les Balears, sinó que la gent que ve aquí a cercar la feina tampoc en troba. Llavors, si, o sigui, òbviament, jo crec que estem tots d'acord que això és un drama humà, no? Tu haver-te d'anar de casa teva perquè no pots viure-hi en condicions dignes. Però és que si mirem aquesta part social i només mirem la part econòmica, és a dir, estem xerrant d'una comunitat autònoma que inverteix milers d'euros en salut, sanitat, educació per una persona jove, que després, quan està en edat de retornar aquesta inversió que la comunitat autònoma ha fet amb ell, que l'estat ha fet amb ell, se'n va a un altre lloc a retornar-la. Llavors, des del punt de vista econòmic, també és un negoci fora d'edat, és un drama. Llavors, no hi ha per bones o feró, i el que no podem entendre és com això no és de prioritat número 1 de les governacions balears per arreglar aquesta situació, perquè no hi ha per bona de fer-la.
0: Sí, no encontrar trabajo, que ahora decías, que tiene que ver no con encontrar trabajo, que empleo sí que hay. No encontrar un trabajo que me permita vivir aquí.
1: Exacte. Se'n mitja de salari, el que hem dit, és destinar un 124%. Per tant, òbviament, és impossible.
0: Una última pregunta. El 29 de noviembre tenemos una cita con las urnas, elecciones generales. Mucha de esta población de la que estamos hablando, jóvenes de entre 16 y 29 años, va a acudir, puede acudir, puede decidir con su voto un cambio de gobierno o mantener el actual. ¿Los jóvenes mayoritariamente van a ir a votar en este contexto social con unas cifras que son realmente alarmantes?
1: Nosaltres el que veiem és que sí, el que preveiem és que hi haurà una cita molt important per ser present joves a les urnes, perquè moltes vegades la política se presenta d'una manera molt abstracta, no? I és molt complicada d'entendre per molta gent, però quan se tracten de coses tan bàsiques com allà on viure, no? I que t'interpel·la directament com a ciutadà, i molt més en s'agreujant de ser una persona jove que té una situació molt pitjor, jo crec que sí que veus la necessitat d'anar a votar per decidir o mantenir el govern o canviar-lo, el que sigui, però sí que te sent molt més interpel·lat, i jo crec que això farà que la gent jove, sobretot, vagi a les urnes, que sempre és positiu. Com més participació electoral hi ha, millor.
0: És important que els joves, bueno, que la població en general se mobilitzi. Pau Emili Muñoz, president del Consell de la Joventut a Balears, moltes gràcies i molt bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu. Datos de emancipación que están en mínimos históricos en nuestra comunidad autónoma descienden en el último informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud hasta el 8%. Solo el 8% de los jóvenes de Baleares, de entre 16 y 29 años, consiguieron emanciparse en el año 2025. Una cuestión sobre la que pueden opinar, si quieren, a través del teléfono de WhatsApp de Punto de Mira.
2: 677-92-6097.
0: Pueden comentar otros temas de actualidad y también pueden lanzar preguntas para nuestro abogado, Mateu Cañellas, que nos va a visitar un miércoles más, a partir de la 1:30 estará con nosotros de nuevo para responder sus dudas legales. En 2 minutos llegamos a la 1.
2: Hoy por hoy Mallorca, Esther Vicens.
3: Hola Julián, este otoño estrena coche como nuevo en HR Motor, hasta un 25% en más de 3.000 coches y con la mejor garantía. Encuentra el coche que buscas desde 100 euros al mes, así que ya sabes, si buscas coche, ven a HR Motor.
4: En Mallorca, Gran Vía Asima 16.
5: ¡Uf! ¡El sol! ¡Cómo pega!
6: ¡Cómo pega! ¡Cómo pega! ¡Cómo pega!
7: ¡Qué bien se está bajo un parasol de Tecnosoleil! Para terrazas, jardines, comercios, equipamientos exteriores de hostelería, bares, hoteles... ¡Tenemos muchísimos parasoles en stock!
8: Tecnosoleil, Licurers 29A, Polígono Industrial Marrachí, 971-604318, tecnosoleil.es.
9: Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XT40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvo Cars Financial Services a través de Banco Cetelem hasta el 31 de octubre de 2026.
10: Ven a vernos a Volvo Auto Vidal, Gran Vía Sima 24, Palma.
11: ¡Atención! ¡Noticia importante! ¡Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble! Solo esta semana te regalamos el IVA. Sí, sí, te regalamos el 21% del IVA. Además, podrás pagar sin intereses y el transporte y montaje son gratuitos. Hipermueble, en calle Aragón 157 Palma y Ronda Felanich en Manacor. No te lo pierdas.
12: Llucmajor surt al carrer per mostrar tot el que som. Els dies 16, de 7 i de 8 d'octubre arriba la mostra Llucmajorera. 3 dies per descobrir, passejar i gaudir de la tradició i de tot el que fa únic al nostre poble. Fires de Llucmajor, 480 anys fent poble.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue la información aquí, en la SER.
1: La Ventana de Baleares, con Chus Navarro.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Baleares tiene el porcentaje más bajo de jóvenes entre 16 y 29 años emancipados. El número ha caído a la mitad en un año. En nuestra comunidad solo un 8% está en esa situación. Es el dato más bajo, como decimos, de todo el país. Son datos del Observatorio del Consejo de la Juventud y el presidente de la entidad es Pau Emili Muñoz.
3: La edad principal es que han passat de un 16 i poc a un 8%. De joves emancipats el 2025. Recordem que la mitjana espanyola era un 14,5. La taxa més baixa mai registrada, perquè ens fóssim una idea, entre el 2007 i el 2014, crisi del 2008, se situava entre un 30 i un 40%.
2: Comparando precio de la vivienda y posibilidades de acceso, la Unión Europea recomienda no destinar más del 40% del salario al pago de la mensualidad. En Baleares se destina el 124%.
3: El percentatge de sou que ha destinat una persona jove a pagar un lloguer és un 124,8%. A pagar un lloguer, després s'ha de poder tenir aigua corrent, a poder menjar, i ja si té un cotxe i ha de pagar benzina, un luxe. Catalunya, Madrid i nosaltres ens disputam qui està pitjor. Aquest any estem pitjor nosaltres. Un bebè neix demà, se posa a fer feina des del primer dia que neix amb un sou mitjà i quan té 26 anys se pot comprar un habitatge.
2: Bueno, pues justo nada más nacer, 26 años trabajando para poder comprar una vivienda aquí en nuestra comunidad. Eso es lo que dice. Y las soluciones reales pasan por regular el precio de los alquileres y también, según explica, por restringir la compra de viviendas por parte de extranjeros. Es miércoles 14 de octubre, hay más asuntos del día. El Gobierno estudia medidas adicionales para afrontar la subida de precios en Baleares. Hoy el Gobierno se ha reunido con los sectores económicos. Un encuentro marcado por el dato de la inflación se dispara. Nuestra comunidad sube al 5,1% en septiembre en tasa interanual. Son 7 décimas por encima del mes anterior. Van 5 meses seguidos de incremento. Así que, con esos datos, el vicepresidente del Gobierno, Antoni Costa, habla de cifras muy preocupantes.
4: Están davant una dada francament molt preocupant, una dada que feia molt de temps que no teníem damunt la taula, i això ens obliga a afrontar una situació complexa, una situació que probablement en el mes d'octubre no canviarà. No preveiem que en el mes d'octubre i següents aquesta dada d'inflació davalla, sinó probablement tot el contrari, pugui fins i tot pujar encara més.
2: Y sobre las ayudas que estudia el Gobierno, bueno, pues desde la Asociación de Distribuidores ponen el foco en las ayudas anteriores. Su presidente Bartomeu Cervera asegura que aún las están esperando.
5: Nos conformarían que esas ayudas anunciadas por el mes de març arribasen. Perquè, si avui xerran de més ajudes i encara han de rebre les anteriors, l'administració és una llàstima que no entengui que ha de dur el mateix ritme que duim els ciutadans. Almenys intentarò.
2: El president de la Confederació Balear de Comercio, Mateo Cunilla, pide reforzar les ajudes per la insularitat i també fomentar el consum en les tiendes de proximitat.
6: Se podia mirar de que les ajudes eren a insularitat, la solidaritat de Mallorca, la doble de Menorca i d'Eivissa i la triple de Formentera, que allà, Déu meu, perdó un paquetot. I també se podia mirar que el consum a les tendes de proximitat, pues mirar que no davalli més.
2: Más asuntos, los hoteles de Palma han tenido una ocupación media del 89% esta temporada alta, apenas un punto menos que el verano pasado. La Asociación Hotelera de la capital balear hace un balance positivo de esos meses en los que los mercados alemán, británico y nacional han copado las habitaciones. Cae, eso sí, el tiempo medio de estancia, pero se incrementa un 8% el gasto. El presidente de los hoteleros en Palma es Francisco Serrano.
7: El descenso de la estancia media sí que es una realidad, que ha habido...
8: Se ha reducido
7: un poquito el número de días, eso es correcto. Hemos notado la bajada de estancia media, pero el gasto al contrario, el gasto ha subido. en nuestro caso.
8: Que en lo que es oferta de restauración propia de establecimientos hoteleros, sí, casi hemos visto un leve descenso.
2: Pues así lo han explicado. Y a partir de la semana que viene, la gran mayoría de hoteleros en Ibiza van a dar por concluida la temporada. Será poco más de un 30% de la planta la que va a permanecer abierta en invierno. Casi la mitad de establecimientos echa el cierre tras la celebración de las últimas fiestas de las grandes discotecas. Radio Ibiza, cuéntanos, Joan Tur.
9: El gerente de la Federación Empresarial, Santiago García, explica que en la segunda quincena de octubre la mayoría de empresarios darán por concluida la campaña turística. Muy pocos aguantarán abiertos para los primeros días de noviembre. A pesar de la apuesta por la desestacionalización, sigue costando mucho alargar la campaña turística más allá del mes de octubre.
10: Calculamos que para el 18 de octubre habrá cerrado aproximadamente entre un 30 y un 40% de la planta hotelera. La semana siguiente, hasta el 25 de octubre, cerrará aproximadamente otro 25% del total. Así que para esa fecha estaríamos hablando de un 60 o un 65% de establecimientos cerrados.
2: Gracias, Joan. Una cosa más, la actriz Diane Kruger, conocida por películas como Troya o Malditos Bastardos, será una de las protagonistas del Evolution Mallorca International Film Festival, que se va a celebrar su 15ª edición del 28 de octubre al 4 de noviembre. Lo ha explicado la directora del festival, Sandra Lipsky.
11: La 15ª edición se celebra del 28 de octubre hasta el 4 de noviembre y serán 8 días de festival en 13 sedes aquí en Mallorca. Este año hemos recibido más de 1.500 películas de 50 países y de ellas hemos seleccionado 141, entre ficción y documental. Es uno de los programas más amplios de nuestra historia y esperamos más de 8.000 personas en asistencia.
2: Pues como decimos, el festival arranca el 28 de octubre en Palma, en el Palau de Congresos, con la película Club Kid, y va a concluir el 4 de noviembre en el Teatro Principal con The End of It, protagonizada por Rebecca Hall.
12: Firme te ofrece la información del deporte.
2: 7:27, ya está por aquí Pedro Morla. Adelante, buenas tardes.
13: Hola Chus, buenas tardes. El Real Mallorca ha entrenado esta mañana con la ausencia de Pablo Torre, que pasa por un proceso vírico, y con su Mauro haciéndolo al margen de sus compañeros. El exentrenador del Atlético Baleares, el eibarrés Manix Mandiola, salió en Ser Deportivos Baleares en defensa de Iagoba Arrasate y su paso por el Mallorca, ahora que empieza nueva etapa en el Club Atlético Osasuna.
14: Pues hubo gente que en un momento, cuando la cosa fue mal, pues cada uno quiso salvar su pellejo y hubo declaraciones que no venían a cuento, jugadores que todavía siguen allí, que luego al final de temporada se demostró que la plantilla no estaba capacitada para mantenerse. Punto.
13: Jerónimo Rubio de la Rosa ya ha entrenado con el Básquet Menorca tras sus problemas burocráticos. E Íñigo Núñez, entrenador del Palmer Básquet, dice que Joan Sastre necesitará un tiempo de adaptación antes de jugar con el equipo.
2: Gracias, Pedro.
15: En Tirme prolongamos la vida útil de muchos productos y materiales. Gestionamos vidrio, papel, cartón, envases y también tratamos la fracción orgánica y vegetal para transformarla en compost para la agricultura. Así evitamos el consumo de nuevas materias primas, fomentamos la sostenibilidad y la economía circular. Tirme, comprometidos con las Islas Baleares. Tirme.com.
2: Pues enseguida estamos de vuelta en nada, en 20 segundos, tiempo ya para la economía aquí en la Ventana de Baleares.
16: En los momentos decisivos, confía en los expertos. Confía en Banca Mark. Tendrás a tu lado a una de las entidades más solventes y en la que más confían sus clientes. Así es como se crece. El valor de los buenos consejos. Banca Mark.
17: Variables con Tomeu Cantallops.
2: Tomeu Cantallops, un miércoles más con nosotros. Tomeu, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás?
18: Hola, Chus, ¿cómo estás?
2: Muy bien, y además, bueno, ustedes lo estarán escuchando, hemos cambiado la sintonía. ¿Qué has elegido, Tomeu, para esta nueva temporada aquí en La Ventana? A ver.
18: A veure, un clàssic de una cançó de Four Tops, Reach Out, I'll Be There, que han versionat ara el grup Simple Red.
2: Sí.
18: Per tant, continuem en clàssics actuals.
2: Sí, sí, Tomeu Cantallops, que ja saben, és nuestro economista de cabecera, però també és un amante i un experto musical. Bueno, Tomeu, vamos a hablar de ahorro. Parece increíble hablar de ahorro en los tiempos que corren, pero es que en España hay unos 35.000 millones de euros, ¿verdad?, en cuentas corrientes ociosas en las entidades financieras. Es un dinero ahorrado y que en funcionamiento, bueno, pues sería una auténtica mina, ¿no? Un dinero que no crea ninguna rentabilidad y que pierde continuamente valor con la inflación. ¿Cómo se ha ido gestando todo este proceso, Tomeu?
18: Bé, és una precisió. Ardobes, que està viatjant en saldos, és un bilió d'euros. O sigui, els 35.000 milions que tu vas fer referència són la devaluació que s'aproveu que aquests dobbers sofriran aquest any. Uh-huh. I això és com a conseqüència de la inflació. Anem a veure, els preus en el setembre van pujar un 4,9% i la previsió del Banc d'Espanya és que la mitjana de l'any sigui el 3,9%. Per tant, molt mourem això, 3,9-4%. Això què vol dir? Vol dir que tots aquests dobbers que estan morts, no diguem morts d'oll, sinó que morts en sí, comptes corrents i en depòsits i en comptes a termini, però que donen molt poc interès. La mitjana de tots aquests dobbers dona un 0,16%, és res, ridícul. Això vol dir que aquests dobbers, convenientment moguts, pues podrien donar més. Si aquí normalment en els inversors sempre hi ha una fixació i és com a mínim empatant s'inversió a fins i tot guanyar, perdona, s'inversió, a s'inflació, a guanyar, això significaria que com a mínim hauríem de guanyar, hauríem de tenir una rendibilitat d'això, no? Des 4%. És complicat en els interessos que donen les entitats financeres. Però bé, torna'm una mica un poc a la introducció que tu fes. És cert, hi ha tot una sèrie d'obres, un bilió d'euros, que enguany perdran un valor aproximadament de restant el que mordonen i el que se devaluaran per la inflació, d'un 35.000 milions d'euros. És una quantitat importantíssima. Com s'ha arribat aquí? S'ha arribat per una mica un poc escarat de depositant espanyol. Aquí hi ha una addicció moderada a la inversió, en el risc, i per tant la gent s'estima més mirar d'on ves, s'estima més que d'on ves no caiguin, que no consideren un risc s'inflació, sinó per ells és una cosa normal, o per tothom, quan no hauria de ser així. S'inflació, pensem que en aquests darrers anys, si sumem tot el que ha passat, la pèrdua de tots aquests dobbers ha estat grossa. I si a més a més ho comparem amb altres inversions, com pot ser la borsa, com pot ser l'habitatge, com pot ser això mateix. És a dir, és curiós parlar d'això i parlar de tota aquesta situació que vivim actualment, sigui en l'habitatge, en el tema de precarietat, de sous que hi ha, però curiosament hi ha aquests dobbers que estan allà aturats.
2: Perquè el perfil del ahorrador, Tomeu, qual és?
18: El perfil del estalviador és tota aquella persona que va fer dobbers en el seu temps i que probablement no ha volgut arriscar, sí, que no va invertir en habitatges, i gent que contínuament fa negocis i que els té. Segurament són gent que no se vol arriscar, gent que no està acostumada a fer negocis, i això que t'he dit, s'estima més veure aquest dobbers. Fa riells dir que m'afix més en el valor nominal del meu actiu, dient d'aquesta manera, paraules tècniques, que són els dobbers que quan mir per internet o vaig al banc i m'arriben que tenc aquest dobbers, que no la consciència de la pèrdua, de la capacitat adquisitiva que se perd quan hi ha inflació. Els bancs tampoc no hi fan molt amb això, perquè els bancs, recordem que han viscut una època de tipus d'interès molt baixos, en què el Banc Central Europeu va inundar que diguem de liquiditat va permetre als bancs finançar-se amb una facilitat i per tant els va deixar als bancs sense incentius per captar dobbers dels particulars. Això vol dir que els bancs tampoc han fet res per incrementar aquests interessos de la gent que t'havia estudiada. I aquí estem, entre falta de cultura financera, per dir de qualque manera, entre que també tenim en compte que cada vegada hi ha més concentració bancària, i això vol dir que no hi ha competitivitat, no hi ha competició entre ells, pues fa que els dobbers no donen tipus d'interès i que la gent pues, mira la inflació com aquell visitant, com aquell convidat que ve i molt mossega cada any una mica del nostre patrimoni.
2: Sí, lo cierto es que existe, ¿verdad?, un proyecto en marcha, ¿no?, para canalizar ese dinero ocioso.
18: Sí, senyor. Això és molt recent, està encara dins el fons, i dic que està dins el fons perquè és una de les qüestions que el govern va plantejar amb aquest Real Decret sobre l'habitatge. No és que estigui amagat, sinó que va fer públic, però penseu que aquest decret encara s'ha d'aprovar. S'ha d'aprovar encara la comissió permanent del Congrés. Però és així. És un, aquest posar dobbers en moviment s'ha convertit en una qüestió política. Mm-hmm. El govern acaba d'incloure en aquest Real Decret un compte que es diu un compte d'estalvi i inversió CAIFE. Això és un acrònim que significa compte inversió, en castellà, cuenta ahorro, inversión, finance Europa, que es diu CAIFE, i que permetrà en els estalviadors que vulguin, gent que tingui aquest dobbers ara que deien que tenien el baix, o gent que s'incorpora nova, naturalment, que puguin invertir en borsa. Puguin invertir en borsa d'una manera i amb una fiscalitat molt interessant. Això se fa precisament per mobilitzar tot aquest actiu que hi ha